0: Dani Fernández parla de clima tropical i no pot tindre més raó. Molt bona vesprada de dimarts 18 d'agost. Ja han passat l'Equador d'este mes, però sembla que la calor no ens deixa treva. A primera hora del matí es preveia alerta groga per altes temperatures per avui, a partir de la una del migdia i fins a les 9 de la nit, però ja ha canviat. Ara tenim alerta taronja. Podem arribar a rondar els 40 graus, així que ja saben, estar previnguts i cuidar-se davant d'esta calor. Però bueno, a Gandia, com sempre en aquestes situacions, s'han establert refugis climàtics, com són els centres socials de Corea i Joan Climent, així com també el MAGA, el Museu Arqueològic, i a més també serà gratis, fins a completar aforament, entrar a la piscina municipal, que ampliarà el seu horari fins a les 10:30 de la nit. I una forma de cuidar-se, ja saben, és fer tot el que tinguem que fer abans de les hores centrals del dia. I en això saben on han encertat completament? Doncs a Ador, que avui, a les 6 del matí, ja han començat amb la tradicional, el tradicional canta l'Aurora. Una de les activitats programades que més devoció i tradició desperta a les festes, perquè ve de lluny, aquesta tradició, i ha passat de generació en generació. Així ens ho contaven Salvador Estruc, Patró Mascarell i Pepa Estruc també.
1: Mi abuelo, cantant, jo era xiqueta, a la vara del foc, i ell cantava el cant de l'Aurora, i en el bufador que tenia, pues, feia el compàs de, diguem que del bombo, que marcava el bombo allí, i mos cantava a nosaltres, mos l'ensenyava, i en tota la família allí reunida a la vara del foc, pues, l'home, ell tenia el cant, això, el tio Sabor de Poma era.
2: Tota la vida ma mare cantava també, i a voltes es cantava tot el mes d'octubre.
3: Ho recordo sentir a ma abuela, que ho cantaven, i entonces, pues, ell amava molt, perquè a mi m'agrada molt cantar, i entonces, pues, ho sentia, i la lletra completa no la sé si no la llisc, però sí que me'n recordo, sobretot una, San Francisco se perdió una tarde, i me'n recordo molt perquè la cantàvem molt, moltíssim, moltíssim.
0: Ja ens ho explicaven, aquesta tradició passa de, pues això, de pares a fills, també de iaios. Era una forma d'estar en família, de cantar-se aquestes cançons que ara es canten també a l'Aurora. Ha sigut esta matinada, a les 6 del matí, i consisteix en això, realment, en cantar-li pues, quan amaneix el sol, no? Tant és així, tant és esta tradició, que no els fa falta assajar.
3: Va pelo. Cada un portem els nostres papers i es comença pues, la música a tocar i si de nosaltres ja ens agarrem. N'hi ha moltíssimes lletres i quan acabem una lletra comencem una altra. Anem persones del poble, als cantons, on hi ha un poquet de llum per poder veure bé la lletra, però no assagem ni res.
0: Pues Salvador, Patro i Pepa, que ens ho han contat, eternament agraïda, perquè la veritat és que es notava en ells, aquesta il·lusió, aquesta tradició i aquesta devoció a la Mare de Déu que transmete també en este cant a l'Aurora. Tot això, com dèiem, ha passat esta matí a Ador, però ja saben que no és l'únic poble que tenim en festes a la comarca. També ho estan, per exemple, en la Font d'en Carròs. I allí tenim el nostre company Daniel Ardiz. Dani, bona vesprada.
4: Hola, Celia, molt bona vesprada. Estic en la Font d'en Carròs concretament. Així la tensió està en dos carrers, en l'Avinguda de la Constitució i en el carrer Enric Valor. Comencem per l'Avinguda de la Constitució, una pista del que està passant així.
5: I la paella, va! Que sí, que estem en reserva!
4: Este és el soroll, esta és la comparsa, els cavallers que estan preparant les taules, algunes de les taules, les cadires. Xisc, que vaig a ver la festa. Ganes de menjar?
5: Moltes gràcies.
4: Bueno, gràcies.
0: Tot de festa, total.
4: Es nota, no?, que estan preparant. Sí, sí. Algú té que treballar una miqueta perquè hi hagi una festa. Estic caminant cap a l'inici de l'Avinguda de la Constitució perquè així trobe els membres de la Comissió de Festes que estan atenent algunes de les participants, perquè són diverses paelles les que van a fer-se, i vull preguntar, perquè així estan repartint les bolses amb els ingredients que es toca, que és que s'han apuntat, i, per exemple, tu eres de la Comissió de Festes.
6: Correcte.
4: Com el diuen?
6: Miquel.
4: Miguel, així estan les bolses. Primer, tens la llista per anar marcant quantes paelles participen en el concurs?
6: Enguany s'ha d'apuntar 13 paelles. Entre quintes de 15 anys, 20 anys, i les 25 anys i les 26.
4: Vosaltres participeu, teniu massa feina.
6: Nosaltres estem ajudant un poc en tot. Estem un paquet de servicis varios.
4: Bueno, bé, comentes. Tu diràs, Cèlia, sí. Sabem el que fa falta per a fer una paella, però què és el que dona el comissió de festes? Anem a veure, vosaltres què repartiu en la bolsa que hi ha?
6: Nosaltres repartim el que és un poc el condomínio de la paella. El pebre, l'oli, els ingredients bàsics per a poder fer-la. Els fesols, un poc també la ceba, la tomaca, perquè es puguen fer-se les paelles. Ells porten el que és la paella en si, nosaltres proporcionem la llenya i un poc també l'arena i el lloc per poder fer-la.
4: M'has dit que la carta també la repartiu?
6: La carta també, les mandoquilles en bandejes també les repartim.
0: Mare meva, mandoquilles.
6: En funció de les persones que s'apunten, repartim els ingredients en funció de la gent que s'apunta.
4: Vaig a veure si cola. Si jo no m'he apuntat, me puc aportar una bolseta?
6: No.
4: Ho he intentat. Bueno, vos deixem que tenim molta faena, perquè ja no falta, algú ja estan preparant els premis. Fins a les 2:30 podem portar-vos la paella.
6: Fins a les 2:30 podem presentar la paella. El que és fer-la, tenen temps fins a les 2:30. Una volta comença a matinar i tot, es repartiran els premis. Pujarem a l'escenari i després convidar el Tardeu.
4: Vos deixem que me vaig a veure com van les paelles, les primeres paelles. I que vaig a veure la festa.
6: Moltes gràcies, igualment.
4: Gràcies. Cèlia, i ara me desplace perquè en la cantonada, en Enric Valor, comencen ja a fer-se les paelles. No n'hi ha pressa, tu ja saps que quan és festa... Què diuen que a les 12 paelles? Pues no res, són ara les 12:28 i comencen a col·locar la llenya. Per exemple, els primers joves que me trobo així són de la quinta del 2026, per fer-se-ho mirar. Estic llegint el logo de la samarreta. Com el diuen?
7: A mi, Juan.
4: Són festes d'enguany?
7: Sí, sí.
4: I com va la festa? Acaba de passar?
7: Sí, bé, moment bé.
8: Avui és el dia bo. Avui és el dia bo.
4: El dia bo per què? Perquè és el vostre?
8: Per l'aire, avui.
4: Ahir va ser la dels 25 anys. Avui les quines dels 15?
8: Ahir 15 i 20. Avui, pues...
4: Tots. Perquè realment esteu tots, escolteu. Per fer-se mirar en una lupa la botella de Casalla, que no falte, en la casa Marrera.
8: Home, clar.
4: Qui va ser el que va a fer la paella? A veure, qui s'encarrega de fer esta paella? Doncs pues me'n vaig a buscar-lo, perquè tu ja saps, Cèlia, sí, que quan hi ha molta gent i hi ha que fer una paella, sol treballar uno. El toca treballar a tu?
0: Exacte.
7: No, vull tots
4: treballar. Jo crec que no, perquè estàs assenyalant i el que toca a tu, ho tens assumit.
7: No, entre tots fem la paelleta, hi ha sempre uno que mana, perquè si no... Això no tira avant.
4: Això sí mani jo, no?
7: Sí, jo mani les faenes i això ja fa.
4: Tu què estaves fent ara? Esteu col·locant la llenya, no?
7: Sí, estem podant ja per encendre el foc, per començar ja. Estem a voler ara, n'hi ha molt de vent i n'hi haurà que tapar un poquet i...
4: Logística al 100%, no?
7: Sí.
4: Ja teniu la pebrera tallaeta, teniu les bandejes de car preparaetes, els fesols i la garrafa. Ho teniu tot? Quantes paelles has fet tu? Esta no serà la primera, imagina.
7: No, nosaltres hem fet... Ja és el tercer any que venim. L'any passat sí que la vam fer nosaltres. La primera sí que va ser els dos pares. I l'última ja sí que la vam fer nosaltres.
4: Aneu a pel premi, no?
7: Sí, bueno. La degustació veurem, perquè n'hi ha moltes. Però a veure si la de la presentació la guanyem.
4: I si no, mentre es puga menjar la paella, ja es dona per satisfet.
7: I tanto, si no, bon menjar, ja.
4: Ara mateixa van a donar-li a prendre foc a la nyenya en branquetes menudetes per a que agarre i estan preparant ja les cadires per a col·locar els ingredients. Bueno, que vaig a volver, es veiem després.
7: Ah, gràcies, adeu.
4: Cèlia, sí. Si vols, bueno, cadascú ja va encenent la nyenya, de moment ningú està calfant l'oli ni ha posat ingredients, és a dir, que la cosa va per a llarg, jo crec que el jurat a les 2:30 haurà d'allargar, perquè a les 2:30 se no pot complicar que tinguin totes les paelles, 13, crec que m'ha dit un dels membres,
0: sí,
4: de la comissió.
0: Si vols, escolta, Dani,
4: torne o què? Digues.
0: Que això que t'ha dit el Fester, que no el donava el condumio, això està molt lleig. Tu insistis-li un poquet i fes tu la teva paella i porta-me'l un poquet.
4: Ah, vale, no, jo pretenia agarrar-me el condumio i emportar-me la bolsa a casa i fer-me-la en casa.
0: Ah, molt bé.
4: El que vols és que la faça i que la porti ahí, no?
0: Claro, pues esto... vaig a estar-la tot, mando un guilletes i toque donen, mare meva.
4: Vale, pues prepareu-se perquè arribaré en un olor a nyenya que no m'ho llevaré de damunt, vale?
0: Això és de veres. Dani, moltíssimes gràcies. Tornem a connectar després.
4: Perfecte, vas fent jo la paella per nosaltres.
0: Exacte, molt bé. Gràcies, Dani. Adéu, adéu.
4: Fins ara.
0: Gràcies.

sona esta cançó, ja saben que els comentem com està la situació, primera línia de la platja de Gandia. Avui tenim bandera verda, és a dir, que les condicions són molt òptimes per a banyar-se i fer activitats aquàtiques. Clar, estem en el mes d'agost, per tant, l'afluència està al voltant del 90%, del 100%, i la temperatura de l'aigua està pròxima als 26 graus.

0: de mar i platja continuem parlant, però no necessàriament de Gandia en concret, sinó de tota la comarca. Recorden que l'any passat vam patir diversos episodis on les platges van haver de tancar-se, no ens podíem banyar perquè s'havien detectat restes de bactèries a l'aigua. Doncs enguany hauran notat que de moment, tocant en madera, encara no ens ha passat. Per què no ens ha passat? Què ha canviat? És que ja no contaminem? Pues ens ho explica directament el biòleg Miguel Rodilla, que m'acompanya sí, a l'estudi ara mateix. Miguel, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Per què passa això? Per què enguany no s'estan tancant encara de moment, de l'altra volta, mira, les platges?
1: Mira, normalment, després d'una situació com la de l'any passat, que era algo que ja havia passat feia uns anys, se prenen unes mesures, diguem, molts més... Se té més compte en quins són els vessaments que acaben en el mar. Mm. En això el que vull dir és que no és que el sistema de depuració d'aigües hagi millorat, sinó el que passa és que se té especial cuidat en no fer que els indicadors de contaminació fecal se disparen. Mm-hmm. I la forma de solventar això és desinfectar l'aigua. És a dir, per tant, normalment després d'un episodi com el de l'any passat, on tot el món s'escandalitza un poc perquè bueno, tanquen la platja en plena temporada, això té unes repercussions econòmiques evidents, pues tots els gestors de les entitats depuradores d'aigua, de les instal·lacions depuradores d'aigua, el que fan és tindre especial cura en no fer un vessament de bactèries, que per altra part són les bactèries normals, perquè els indicadors que es gasten, les bactèries que se detecten, són aquelles que el ser humà té en el seu tracte digestiu, és a dir, és el que tot el món té. I aquestes bactèries no són danyines, no són especialment danyines, sinó que el que indiquen és que podria haver presència d'altres bactèries o virus que sí que podrien ser perjudicials.

0: com la ozonificació o la radiació ultravioleta. Uh-huh. Vale, que són cares, gasten molta energia i són molt cares. El sistema més barat és afegir cloro, igual que afegim cloro a una piscina per a mantindre la qualitat de l'aigua, per a desinfectar-la, uh-huh. per a que no hi hagi aquestes bacteris, fongs o virus que podem haver deixat a l'aigua, pues això mateix se fa en el volum d'aigües residuals que estem generant i per tant tot això va a parar al mar. Ja que tindrem molt present que aquesta situació no és que l'aigua estiga menys contaminada, sinó simplement que no anem a detectar la presència de patògens.
1: Vale, o sea, que és com una, no sé si dir-ho així, una tapadera.
0: Sí, seria lo que estem fent realment, és com quan tu agrana la casa i alça la catifa i ho amaga allí. Estem amagant un problema, és a dir, a mi no m'importa parlar d'estos temes perquè lo que realment hauria de fer tota la ciutadania i l'administració, tots tenim que reclamar una millora en el sistema de depuració de les aigües, que és factible, que lògicament té un cost econòmic, però per això paguem impostos, i que faria que la qualitat de l'aigua dels rius, de les séquies o del mar millorara realment i tinguérem pues, més fauna, més garanties d'un ambient sa per a totes les persones.
1: Perquè, clar, esta solució que proposes d'invertir més, en quins sistemes es podrien... En aquests que has comentat, el de ozonificació i...
0: Sí, això són una possibilitat, però també avui dia podríem... Tècnicament som capaços de deixar una aigua que podem reutilitzar inclús per a beure. El que passa és que això és car, molt car. Què passa? Que podríem deixar una aigua en molt bona qualitat sense fer una inversió tan gran, ¿vale? Però sí que fa falta invertir. Uh-huh. E inclús tenim possibilitats de, sense arribar a aquestes inversions que poden portar anys perquè no les anem a poder fer de colp, pues millorar altres sistemes. Per exemple, els emissaris submarins, ¿vale? Uh-huh. Que és una possibilitat.
1: Què és això?
0: El emissari submarí és en Gandia, per exemple, en el cas de Gandia, quan l'aigua tractada és de la depuradora, se canalitza, hi ha una estació de bombeig en la platja de Venècia i des d'ahí s'impulsa hasta varios metres de profunditat en el mar. Uh-huh. ¿Vale? L'emissari de Gandia, per exemple, fa uns anys feia el vessament a 17-18 metres de profunditat. Això era quasi 2 quilòmetres de la costa. Després se va trencar i el vessament el feia pues, a 9-6 metres, apenes un quilòmetre, a 9 metres de profunditat. Claro, la dilució i la dispersió d'eixa pluma contaminant, d'eixa massa d'aigua contaminant que estem tirant al mar, no és la mateixa en un cas i en l'altre. És a dir, si en vez de tindre un emissari de 2 quilòmetres de longitud, tinguem un emissari de 3, de 3,5, de 4, de 6 quilòmetres de longitud, milloraria moltíssim la situació. És a dir, és la millor solució possible? No, la millor solució possible és depurar l'aigua i poder reutilitzar-la. Quan jo parlo de reutilitzar, i abans he posat l'exemple de que podríem arribar a veure una aigua depurada, no fa falta arribar a tant. Podem gastar-la en agricultura, podem fer-la servir per a netejar els carrers, podem fer-la servir per a moltes coses, o inclús aplicar-la a la marxal. Si a la marxal estiguem fer entrant una aigua en una qualitat acceptable, no hi hauria cap problema. És a dir, tindríem un ecosistema molt més divers, mantindríem... evitaríem la salinització de l'aquífer, tindríem moltes avantatges ambientals respecte de la situació que tenim actualment.
1: Són coses que a vegades, jo, almenys parlo per mi, que jo en el dia a dia no em plantejo, és de veres que és quan sentem a pensar i a parlar d'això, pues s'hauria de
0: sí, lo que passa és que moltes vegades... Claro, en el sistema en el que estem, en la societat, lo que tractem és de solventar els problemes.
1: I
0: és el que l'exemple este del que estem parlant, de les aigües residuals, és un exemple molt clar. L'any passat va haver un problema. Quina és la solució? Lo més immediat. És a dir, jo desinfecte l'aigua per a que no m'estiga, per a no tindre que detectar, per a no tindre que tancar cap platja. No estic detectant.

0: contaminació fecal, no hi ha patògens i per tant ja està. Però això no vol dir que no hi hagi altres contaminants. I els altres contaminants segueixen estant exactament igual i tenen afecció, encara que no són una afecció tan evident o tan immediata com l'altra que tots els medis de comunicació pues, vareu fer ressò de que se tancava una platja al bany. Si jo te dic, pues, a llarg plaç estaran augmentant els casos de càncer d'una determinada malaltia degut a contaminants que tenim en l'aigua, és una cosa a llarg plaç. Ningú,
1: no preocupa tant,
0: ningú es va fer ressò immediatament, perquè jo estic parlant d'algo a molt llarg plaç, d'algo que no és algo evident. I sempre posem les solucions més immediates. És a dir, la planificació de... Volem tindre un bon sistema de tractament d'aigües, tindrem que fer-lo pensant en els pròxims 20-30 anys i dissenyar-lo per a que, a més, durarà més. Un dels problemes que tenim en aquest moment és que així a Espanya, al País Valencià, vam començar a depurar aigües, les aigües residuals després de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, d'una manera sistemàtica. Varen rebre una quantitat important de fons europeus per a desenvolupar totes aquestes infraestructures, igual que després els han rebut altres països que han entrat posteriorment a la Unió Europea. Què passa? Que les instal·lacions que tenim en funcionament, la major part d'elles són velles, tenen més de 30 anys. I què passa? Que les tindríem que adaptar, però adaptar-les costa invertir diners. I sempre anem per darrere de les necessitats. Mai invertim lo suficient ni anticipem les inversions pensant en que en el futur anem a necessitar això. I per tant, el que estem fent és ficar pedaços a un problema que ja hauria que tractar des de la soca, diguem.
1: Des de la base, sí. Ja per acabar rapidíssim, Miguel, clar, el fet d'utilitzar el cloro pot ser que siga pitjor en el futur? És a dir, pot ser que el cloro contamini més l'aigua en un futur?
0: Sí, mira, l'aigua residual, l'aigua que s'aboca al mar o a qualsevol cos d'aigua, porta matèria orgànica. Vale? Els productes de cloro, el lleixiu, el cloro lliure, en presència de matèria orgànica pot estar acabant generant organoclorats. Els organoclorats, i l'exemple d'organoclorat que tot el món hi pot vindre al cap és el DDT, és un tòxic molt greu, persistent, que es va prohibir quan se gastava com a insecticida, es va acabar prohibint a nivell global. És a dir, avui en dia no se gasta el DDT per a res, perquè és una substància que persisteix en els organismes. És a dir, sí que podem trobar DDT en els teixits d'alguns animals avui en dia, però ja no el fem servir. Per tant, és una situació en la que sí, és pitjor gastar aquests desinfectants sense cap control que no gastar-los.
1: Miguel, pues ahí ho deixem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per vindre a ser a l'estudi a explicar-m'ho. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: I ja que estem parlant de les platges i de l'aigua del mar, fem parada en un altre punt de la comarca. A Tavernes de la Valldigna, l'entitat SOS Platja de Tavernes, ha convocat una concentració per este divendres. Carlos Juan és el president d'esta entitat de SOS Platja de Tavernes. Carlos, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Fem un repàs, si et sembla, de com està la situació a la platja de Tavernes. ¿Cómo esteu?
1: Hola, pues la situación de la playa de Tavernes prácticamente no ha cambiado desde el temporal Harry que van a sufrir, que todos conegueu este hivern passat. Ha cambiat, per sort ens van aportar arena, que sí que és necessària, encara que no és la solució, que tots sabem. I el que és la regeneració del projecte de Brosquil la Goleta, ni de l'augment o ampliació d'aquest projecte que es va comentar quan va passar el Harry, que aplegaria i estaria fet el 2026, d'això no s'ha adelantat res, saps? No s'ha adelantat res. I és el que volem saber, en quin punt estem, preguntem a les administracions, i les administracions es passen d'una a l'altra el valor. I ningú, una diu que és una, l'altra diu que és l'altra. I des de SOS l'únic que demanem és que treballin tant una administració com l'altra, la central, com l'autonòmica, com la local, que totes treballin de la mà per a donar solucions al problema que tenim a la platja de Tavernes, per defendre el nostre.
0: Clar, perquè mentre uns es passen la pilota uns en altres, la realitat és que l'aigua ja xoca pràcticament en les façanes de les cases de la platja de Tavernes, de la Goleta, no?
1: Sí, actualmente pega a lo que son las façanes de los edificios de la Goleta y ya está veient-se en las temporadas de hivern, que cada vegada son mayores y son más intensos, que a la platja sur de la platja, que es la platja urbana, que diguem, allí ya van desaparecer uns balcons en el Harry, en el Gloria va atacar a uns altres edificis i la gent ja veu que el pròxim pot ser el seu edifici. I després ja, una vegada l'edifici està ja destruït o ja té el problema de que ha caigut algun balcó o algo, tens l'administració que tampoc te deixa reconstruir el teu bé. Ni te protegeix, ni te deixa protegir-te. Que és per això que aquest divendres 21 anem a fer una concentració reivindicant pues, que necessitem que les administracions treballin per a solucionar aquest problema que tenim. A més, com tots bé sabeu, ara mateix s'ha fet la regeneració dels marins de Cullera, en la qual s'han fet tres espigons, un d'ells de 250 metres, que estem segurs que va afectar negativament a les platges de Tavernes. Com no és sempre és així. Una vegada a les platges on fas un espigó o una construcció rígida, a les platges del sur afecta negativament.
0: En la regressió, no?
1: Sí.
0: Carlos, el divendres 21 a quina hora?
1: És la concentració? A les 8 de l'esprà.
0: Vale.
1: En la escala que accedixes des del restaurant Luna Park, on es va caure els balcons en el temporal Harry. Allí estarem a partir de les 8 de l'esprà fent un manifest reclamant. Això és el que com a ciutadans volem, que és una solució per a la platja de Tavernes. Sols demanem que les administracions, tant la local com l'autonòmica com l'estatal, se posen d'acord per a el que realment es votem, per a que ens ajuden i treballen per a nosaltres. Me sents?
0: Sí, s'havia tallat, però res, ha sigut qüestió de segons. Carlos, perquè clar, el tema de deslindes, no sé si hi ha alguna novetat al respecte.
1: El deslinde, no, nosaltres en la platja de Tavernes, el que és la Goleta, n'hi ha un deslinde en tràmit que està tot igual. Ahí sí que no tenim ninguna novetat. Però la concentració va reivindicant el tema, la problemàtica que tenim en els edificis, que ni ens protegeixen ni ens deixen protegir-nos.
0: Clar, perquè sí que, com has comentat, Carlos, han posat arena, però això són solucions temporals al final, no?
1: A veure, com tu has dit, en la Goleta portem 15 anys, 17 anys, 18 anys, no sé quants anys, tirant arena, milions d'euros, milions d'euros, que és necessari, eh? Mentre no se falla altra cosa, és necessari que se tire. Però no és la solució. No és la solució. La solució és... Ells que són tècnics, jo no sóc tècnic ni sóc enginyer, però solucions segur que n'hi ha. És a més, n'hi ha un projecte damunt la taula. N'hi ha un projecte. I ens van dir que estaria executat en el 26. Si tireu de meroteca ho podeu veure. Clar, sols demanem que ens diguen com està aquest projecte i quan se va fer.
0: Molt bé, Carlos, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Divendres 21, este divendres pròxim, a les 8 en l'escala del Luna Park. Deixem així.
1: Perfecte. No? Moltes
0: Carlos,
1: gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Adéu.
0: Gràcies. Adéu.

0: La una i quasi set minuts del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia.
0: Fem, com sempre, estes hores, un repàs de l'actualitat. En quines notícies esteu treballant a redacció?
1: Doncs una de les notícies del dia, sense dubte, és la calor, Cèlia, perquè, com comentaves abans, estem en alerta taronja meteorològica i això comporta riscos i ja estem també en risc extrem d'incendi, risc roig per a la salut. El 112 també ha decretat el risc roig per a altes temperatures i el que comporta unes mesures preventives per part dels ajuntaments. Per exemple, des de l'Ajuntament de Gandia recorden que estan en marxa aquests refugis climàtics, el MAGA, els centres socials, les biblioteques, estaran oberts fins a les 20 hores a banda dels centres de socials que estaran en el seu horari habitual. A més, els horaris de les piscines de Beniopa i Rois de Corella s'amplien fins a les 22:30 hores. Serà l'accés lliure esta vesprada fins a complementar l'aforament. A Oli bastant de sort perquè han pogut reobrir esta matí la piscina, que ahir estava tancada per una detectar esta contaminació fecal que estem tenint, per desgràcia, en moltes piscines este
0: estàvem comentant este abans, estiu. Que a les platges, com hem comentat a Miguel Rodilla, enguany no ho hem notat tant, este tancament de les platges, però a les piscines sí, ho saps que estem notant.
1: Ahí, més per una qüestió d'incivisme, no? I comentar també que han quedat prohibits, suspeses, les activitats esportives a l'aire lliure a Gandia. Aquestes són les notícies, sobretot de la calor, però tenim una molt bona notícia també.
2: Vengo a probar unos trenes, un tren en concreto, que pronto pondremos aquí en marcha para reforzar el servicio de cercanías de Valencia, el servicio ferroviario de Valencia.
0: ¿Un nou tren?
1: Un nou tren, no, renova tota la flota de trens de Rodalies, ho acaba d'anunciar el ministre de Transportes, el puente en Sàtiva, que havia anat avui a la població de Sàtiva a aprovar un d'estos trens, i ha anunciat això, que se renovarà per complet la flota de Rodalies de la línia C1, que és la nostra, la C2 i la C6. Són 41 trens nous. Se anirà incorporant progressivament. S'espera que estigui tota la flota ja en marxa fins en el 2027. Així que estem d'enhorabona perquè és una... Sí que necessitàvem aquesta renovació
0: de trens
1: i comentar que també són habituals les incidències ahir sense més lluny, tota la vesprada van estar en incidències rodalies de Gandia.
0: Serà necessària aquesta renovació, la veritat és que sí.
1: Així és, molt bona notícia. I avui també és notícia, Cèlia, un projecte que va canviar per a sempre l'entrada de Gandia per la carretera d'Albaida. És a dir, l'entrada de Gandia, si vens des del Real de Gandia, es tracta del Pri de l'Anella, que des d'ahir està en exposició pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, un projecte important del que té més detalls la directora general d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso. Maite Alonso, bon dia.
3: Hola, bon dia, Anna.
0: Bon dia, regidora. Per a la gent que no el conega, en què consisteix este projecte?
3: Bueno, aquest projecte s'ha d'entendre junt amb el pla parcial que està tramitant-se en el mateix àmbit. I el que fem és, dins de l'estratègia urbanística que tenim de millora dels accessos a la ciutat, com sabeu, per la part nord estem tramitant també un pla parcial per a fer un bulevard que unisca directament la carretera de València amb el nou Palau de Justícia en Santana. Pel sud estem millorant també l'entrada a Gandia dins de davant del pont d'Alacant. De fet, ara estem executant les obres de la rotonda, ampliant-la, i ens quedava la part oest, l'accés a Gandia per la carretera d'Albaida. I el que fem amb este PRI i amb este pla parcial que estem tramitant tot conjuntament és, per una banda, ordenar tot el que és conegut com la gasolinera de Verdú enfront de Tableros Faus, de manera que en les parcel·les de resultat apareixeran dos solars d'ús industrial i terciari en un vial per dins, I d'altra banda, en el pla parcial també en torna a aquest àmbit, el que es fa és, per una banda, donar-li continuïtat a la ronda de l'Anella, que sabeu que avui en dia acaba en un mur, és un baix mur, i es dona accés directament des de la ronda de l'Anella a la carretera de l'Albaida. I també el que fem ahir és, ens apareixen dos pastilles de sòl residencial per a fer plurifamiliars de protecció oficial. Ah. I d'aquesta manera millorem la seguretat, millorem els accessos a la ciutat i reordenem tot aquest espai que avui en dia està inaccessible perquè hi ha un mur.
0: O sea, que a banda de veure transformant, no, este vial per on passen els cotxes, també hi haurà possibilitat de fer vivendes.
3: Efectivament, ahí es creen, com he dit, dos nous solars on es podran construir edificis plurifamiliars. En Gandia, en aquests moments, la falta de sòl urbanitzat ja no representa cap problema perquè tenim molts sectors desenvolupats totalment urbanitzats a l'espera de que siguin construïts, tant en el Grau com en Beniopa Passeig, com en altres llocs, i ara, a més, així també crearem més sòl per a vivenda.
1: Maite Alonso, està en exposició pública, quin és el procediment i quan podran començar les obres?
3: Pues mireu, ja es va aprovar tota la fase del planejament i ara el que està publicant-se és el programa, el que és conegut com el PAI. Si no recordo malament, crec que són 45 dies d'exposició pública i una vegada estiga finalitzat això, si no hi ha cap al·legació ni res, se continua en el tràmit, s'aprova pel plenari i ja pot començar l'execució de les obres. És a dir, són 45 dies hàbils que venen a ser pràcticament dos mesos reals, pues no sé, a partir de entre dos i tres mesos ja podrien iniciar-se les obres.
0: I això afectaria algunes de les propietats que n'hi ha en aquesta zona, regidora?
3: Clar, actualment ahí està ubicada la gasolinera,
0: claro,
3: de Verdú, i el que se fa, conforme he dit, tant amb el PRIC que estem tramitant com amb el Pla Parcial, que és una actuació conjunta, s'ordena tota aquesta zona i efectivament se crea un vial, una rotondeta que va coincidir per la part de darrere de l'actual gasolinera, i un altre vial ample que la creua perpendicular a la carretera d'Albaida. Aquesta actuació també s'ha d'entendre conjunta amb el desenvolupament de la banda esquerra de la carretera d'Albaida, de Benipescar, que també estem a punt de publicar ja el PAI per a continuar en la seva tramitació i crear més sòl residencial i millorar així l'entrada de la ciutat tant a la banda dreta com a l'esquerra. I una cosa a destacar també és que l'actual rotonda, que és de dimensions menudes, que hi ha a l'entrada de la ciutat, es convertirà en una rotonda molt més gran, de més capacitat, i millorarem així també no sols l'aspecte, sinó també la seguretat i la capacitat per a absorbir trànsit.
1: Molt bé. Canvia,
0: canvia tot radicalment.
1: Radicalment, aquesta zona de la ciutat.
3: Efectivament.
0: Maite Alonso, coordinadora general d'Urbanisme de Gandia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres. Vinga,
0: gràcies. Adéu. Adéu. Volem agrair, sempre que ens atenen, ara sobretot en agost, que trauen uns minutets per atendre la ràdio.
1: Ai, sí,
0: Anna, més coses?
1: Dos a nivell d'àmbit comarcal, la Oliva des d'ahir compten amb un nou servei de poda, s'ha adjudicat una concessió per a dos anys a una empresa que s'encarregarà de la poda d'arbres i palmeres en espais verds de la ciutat, a més durant a terme reunions mensuals amb tècnics, regidors de l'Ajuntament d'Oliva per avaluar el servei. I un tema seria que ens ha cridat l'atenció, Almiserà va cometre una ampliació urgent del cementeri perquè s'han quedat sense nínxols.
0: Ostres! A on, Almiserà?
1: Almiserà. Tenen tres nínxols que queden disponibles actualment. Escoltem l'alcalde d'Almiserà, Pau Canet.
4: Mos queden tres nínxols dins del cementeri, entonces, clar, és que ja no és que sigui necessari, és que és imprescindible fer-ho, perquè una vegada s'hagin plenat aquests tres ja no ne tenim més. Queden uns que són molt vells, però això era de quan era parroquial. i estan venuts a persones que no saben qui són, però bueno, no es podem gastar per respecte a aquestes persones. Entonces és molt necessari i per això també anem donant-nos pressa pa fer-ho.
0: Clar, és que tres nitxores no res.
1: Sí, home, comentava realment Pau que, clar, com, donat que la població del Miserà no és molt gran, ja, no va ràpidament com en altres poblacions, com en Gandia, que sí que se necessiten més ràpidament els nitxols, però sols queden tres i és necessària esa actuació. Sí. En el darrer plenari es va aprovar el projecte, ara han demanat una subvenció a la Diputació mitjançant el Pla Obert per acometre-la i s'espera que es puguin començar les obres en setembre.
4: Sí, ara hem aprovat el projecte i ara ja han demanat a la Diputació els diners i només la Diputació ens concedisca els diners, farem l'expedient de contractació i el passarem pel plenari també per a poder treure la licitació i que les empreses es presenten.
0: Molt bé, i cap a on s'ampliarà el cementeri, Anna?
1: Doncs cap a la zona de la muntanya, en concret en dos parcel·les municipals que té actualment el consistori, que ja estaven reservades en un primer moment per a este projecte, si en algun dia se necessitava ampliar el cementeri, que ha arribat
0: el moment. Anna, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Per portar-nos esta actualitat. Gràcies.
5: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
6: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
7: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
9: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
10: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
9: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
10: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
9: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
10: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
11: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
12: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
13: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
14: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.

0: Ara ens seguida entendran esta música. I és que els parlem ara d'un dels festivals ja més que consolidats a Safor, que és el Festival de Música i Dansa de Beniarjó, que enguany compleix ja 27 edicions, ni més ni menys. Es tracta d'un certamen que reuneix agrupacions de diversos països i també d'ací, locals, de la Terreta, i reuneix cultura popular, música i dansa tradicional, tot al Festival de Beniarjó. Jo ja no vos conté res més, perquè la nostra entrevistada d'avui ho sap molt millor que jo. Concha Germán, regidora de Cultura de Beniarjó. Regidora, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns un poquet què és el que podrem veure en este festival.
1: A veure, enguany el festival ha estat un poquet mogudet, perquè en un primer moment tenien que vindre uns grups internacionals que mai havien vingut. En l'últim moment vam haver de canviar tota la programació, perquè degut a tota la situació bèl·lica que hi ha per tot el món, podem dir, a molts grups d'ells no els donaven permís per a poder eixir.
0: Que fort.
1: Aleshores vam haver de reprogramar, sí.
0: Mare meva.
1: Enguany tenien grups de Guinea Equatorial i algun grup africà també, però ningú d'ells els han donat l'eixida. Aleshores vam haver de reprogramar, i tenim altres països que ja han participat en aquest festival, però en grups diferents, perquè són països que tenen molts grups folclòrics i tots molt rics, perquè la majoria d'ells eixen de les universitats del país. Aleshores, pense que serà
0: que
1: de
0: guai.
1: Molta categoria.
0: I dona'ns alguna pista de quins països?
1: Sí, mira, avui comencem amb un grup de Perú que es diu Herencia Viva, que són els que obriran el festival. Mm-hmm. I, com sempre, doncs ens proposen una vista per tot el folklore de Perú.
0: Que guai.
1: Des del principi fins al final. Mm-hmm. És una companyia que té una projecció internacional, perquè ha actuat molt en tot Amèrica i en Europa. Mm-hmm. Aleshores, pense que l'obrirem.
0: Per supost que és segur que sí. Digues, perdona.
1: Després, el dijous, tindrem un grup que procedeix de Mèxic, que és el Ballet Folklòric Cananea. I el divendres 28 està a Perú, després està a Mèxic, que també és un grup que és de les universitats i dels conservatoris del país. Aleshores vol dir que tenen molta qualitat, tant en música com en dansa. I acabarem en Argentina.
0: Bueno, o sigui que fem un recorregut Perú, Mèxic i Argentina.
1: Sí, i els dos últims dies, que serà el divendres 28 i el dissabte 29, seran ja grups locals. El dissabte 28 entrem dins d'una convocatòria de Diputació, que participen per primera vegada, que es concerta dues bandes i actuarà la banda Ocias Mag de Beniarjó i la Societat Musical de Benirredrà. Esta trobada musical reivindica la tradició bandística valenciana, amb peces també molt populars. I finalment, el dissabte 29 tancarem el festival, que clourà l'actuació del grup de danses trapís de Beniarjó, que oferirà, com sempre, una mostra del nostre folklore valencià.
0: Això es diu acabar por todo lo alto, eh?
1: Sí, sempre procurem tancar en la gent nostra, en la gent d'ací.
0: Molt bé. Clar, no sé si es pot fer un repàs pels horaris. Tots són en la plaça Ausias Marc, veritat, els concerts?
1: Sí, sí. Tots són a la plaça Ausias Marc i tots són a les 11 de la nit.
0: Vale, a partir de
1: sempre les... ho hem fet això ara perquè la gent ja acudís, ja venen sopats,
0: claro.
1: I venen un poc com a rebel·la.
0: Molt bé, ja no fa calor, que també
1: ja s'agraeix. Ja no fa tanta calor, sí, en guany s'agraeix tot.
0: La veritat és que sí. Clar, ja són 27 edicions d'este festival. No sé quina valoració es pot fer en tots aquests anys.
1: A veure, la valoració és molt positiva. I mira, si tenim dos manifestacions culturals que tiren endavant i que duren tants anys, tant el Premi de Poesia Ausias Marc com el Festival Internacional, perquè al llarg de tots els anys tota la corporació ha estat sempre unida per a poder tirar endavant. Perquè ja que dic que pel festival tenim molt poqueta ajuda, pràcticament no res, i és tot de les arques de l'Ajuntament. Com supondràs, per un poble com Beniarjó de 2.000 habitants és un esforç molt gran. Però sempre els tres grups polítics que conformen la corporació municipal sempre estem d'acord de que això hi ha que continuar-ho, hi ha que tirar-ho endavant.
0: Perquè a banda de ser un exemple de cultura, de cultura d'altres països, de cultura nostra d'ací de la Terreta, a banda suposa que també un poc revertirà en la gent que va visitar Beniarjó, no? Un poquet a sopar en els vostres bars, no sé si revertix un poc en el turisme, en aquest aspecte.
1: Sí, sempre n'hi ha gent que reserva taula per a sopar, o bé a casa nostra, o bé a la pizzeria, i sopen allí i ja s'incorporen al festival. I tenim un públic de la comarca molt fidel, que acudixen tots els anys, molta gent de la comarca. I sempre trauen, pues, si estan estiuejant, pues, els amics d'altres llocs de l'estat espanyol, o bé francesos, anglesos, que tenen propet, i que ens visiten també tots els anys.
0: Molt bé. Regidor, ens quedem en això, És un festival que reuneix agrupacions de Perú, de Mèxic, d'Argentina, d'ací de casa nostra, que són gratuïts els concerts, veritat?
1: Sí, sí,
0: gratuïts.
1: Totalment gratuïts.
0: A les 11 de la nit, a la plaça Ausias Marc. Clar, no em lleve del cap això que els conflictes estos internacionals, que no ens han deixat gaudir d'alguns concerts que hi havia en ment, però bé, ens quedem en els que sí que es faran, ens quedem en la cultura que ens porta este festival de Beniarjó, i li agraïm moltíssim que ens hagi atès.
1: A veure, voldria aprofitar i aclarir una cosita.
0: Sí.
1: Si per qualsevol motiu el temps impedirà fer el festival, l'actuació a la plaça, l'actuació no es cancel·la, es trasllada sempre a l'auditori municipal. Vale. Ja ens ha passat alguna vegada que per pluja tenim un auditori on caben 400 i pico de persones i ho trasladem allí. Vale. Per si algú diu, ai, plou i no es farà, doncs pues no, sí que es farà.
0: Vale. Això és important, Això és important remarcar-ho, que si plou no patiu, agarreu paraigua per gastar-lo de casa a l'auditori municipal, que allí sí que es farà l'actuació. Moltíssimes gràcies, regidora.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: I saben on continuen de festa? A la Font d'en Carràs. I allí saben que continua també pues, el nostre company Daniel Ardit. Dani, hola de nou.
1: Hola, Celia, de nou. Continuem així entre paelles i paelles perquè s'acosta el moment de presentar-les al jurat, no? Són 17 les paelles que s'han presentat finalment i n'hi ha dos premis, valorats en 100 euros cadascun. Premi a la millor paella, a la més bona, i el premi a la presentació, a la que tenen més mal a l'hora de preparar-la i posar-li la cara bonica. Te recordes, Celia, que al principi paràvem amb un dels grups que eren els festers d'enguany, esos de la pa fer-se un mirar, la quinta del 2026,
0: sí.
1: Tenen la paella més avançada i torna a preguntar-li al cuiner que hemos atès abans, ja teniu el caldo, l'arròs encara no?
2: Encara no, estem esperant que baixi un poc l'aigua per clavar l'arròs.
1: I l'arròs, quant aneu? Perquè per quants és? Quants quilos?
3: Serem uns 30, per ahir, no?
1: 30.
0: Collo, 30.
2: Sí, som 30 en total, estes pels 20, tenia una altra paelleta allí que estan fetes els nostres quintos.
1: Sabeu que quan més gran és la paella, més difícil és controlar-la.
2: Ja, però quan en entenies que ajuda entre nosaltres, tot és bo.
1: Al final no has estat a soles.
2: No, he estat ahir en el quinto i alguna ajudeta d'algun major hem tingut.
1: Estarà bona?
3: Estarà bona, home, estarà bona.
1: Bona o boníssima?
4: Boníssima.
1: Boníssima, doncs pues, vos quedem ella. Després vindrem a tastar, a veure si està boníssima. Gràcies. Ah, espera, Celia, una cosa.
0: Sí.
1: Que saps a qui me trobo jo així ara?
0: Aquí?
1: A la regidora de festes.
0: Ajá.
1: És Maria Morata, la regidora de festes de l'Ajuntament de la Font, que s'estrena com a regidora en este concurs de paelles. Què tal, Maria?
5: Hola, bon dia. Bueno, ja quasi bona vesprada, no?
1: Sí.
5: Molt bé, estem així molt convoyats de fer les paelles i les meus primers paelles com a regidora de festes.
1: Com a regidora, però no com a veïna de la Font, perquè tu ja has participat.
5: Sí, exactament. Jo, des de que era molt xicoteta, he vingut amb els meus pares a fer paella i ja quan he sigut més gran, en els amics i amigues.
1: I ha caigut algun premi, alguna navegar?
5: Sí, ho hem estat parlant antes que quan vam fer la festa amb els amics i amigues de la quinta vam guanyar el premi a la millor decoració.
1: Doncs bé, no estàs a soles, Maria, perquè bueno, jo no sé si entren en alguna de les quintes que estan fent les paelles, però el que no és per la festa és l'alcalde de la FAM. Pablo Puig, què tal?
6: Bon dia, molt bé, molt bona espera, ja sé, depèn.
1: Entres en alguna quinta dels que estan així?
6: Jo no, jo ja passe, jo estic sobrepassat uns quants anys a les quintaes, però bé, molt bé.
1: Però no faltes a les paelles perquè aquest concurs està més que arrelat i ja la participació és d'aquestes paelles. Dit, perquè ha hagut un fall, una que ha fet baixa, però bona cosa de paella.
6: Sí, sí, per la calor que està fent jo crec que no està mal la cosa, Animar-se i estar ahí des de les 12 migdia aguantant, i està molt bé, i sobretot lo bonic, la participació, veus la moltíssima gent jove i entonces això també, pues, per això vol dir que la continuació està assegurada de la festa.
1: Bueno, amb el vostre permís, perquè vosaltres aneu a menjar paella també, jo no sé si aneu a fer-la o no.
6: No, perquè no menjaria ningú res. Si la tinc que fer jo, ningú menja, per desgràcia.
1: Maria sí que podia fer-la perquè s'ha portat algun premi en algun grup, però ara toca menjar-se-la, no?
5: Sí, ara toca menjar-me-la.
1: Amb el vostre permís, vos deixe, vaig a clavar-me a veure si se m'apega alguna cosa entre la joventut. Vale? Gràcies.
6: Que seguim veient. Si s'apega, m'avises i jo també m'apega.
1: Gràcies.
0: Dani,
1: sí, dime,
0: que l'alcalde i la regidora no poden participar perquè si guanyen seria tongo. La regidora va guanyar
1: si guanya ara és tongo. Sempre n'hi ha menys mal pensats. Sí, la veritat és que ells estan d'espectadors i també per a menjar-se
0: un bon plat de paella.
1: Estic en la gent més jove que està fent paelles. M'arribo una miqueta perquè estic quasi cremant-me del foc de la llenya. Així ja la boca té aquesta paella. Estic en la quinta del 2027, és a dir, és que l'any que ve farà la festa ben gran. I la paella que tenen així ja té la pollastre i el conill abocat, està sofregint-se, però parle amb Leire, que és la presidenta de la quinta del 2027. Leire, també porteu la barra?
7: Sí, portem tota la setmana de festes la barra i avui pel matí i per la nit, en la nit de disfraços així en la Font. I
1: pues, dona temps a fer paelles?
7: Sí, perquè ho tenim en turnos. I ara, conforme hi ha gent així fent paella, hi ha gent allí venent en barra, i anem així i intercanviem.
1: Trabajo en equipo.
0: Exacte, que ben organitzats, la joventut.
7: Tots ho fem bo.
1: Perfecte. Bé, bona força, ara que sou ben joves, a seguir treballant i a seguir fent la festa. Gràcies, Leire.
7: A tu. Adéu.
1: Celia, ara mateix estic caminant per el mig del carrer Enric Valor, n'he anat de la poqueta part de so, d'ombra que hi havia, així el sol pega de valent.
0: T'has posat crema?
1: Sí, la veritat, però estic veient una manguera que està eixintau i a tot el rato estan utilitzant en principi per abocar l'aigua, per fer el caldo en la paella, però tu ja pots imaginar-te quin altre ús
0: com acabat,
1: estan donant-li a la manguera d'aigua. I ara m'ha parat així perquè és una de les paelles que ve que està més avançada per a que mos diguen com va. Estàvem fent una foto mentre jo parlava. Qui sou vosaltres?
4: Pues mira, aquí somos Juanjo i Vicente.
1: Juanjo i Vicente, mano a mano. Ven. ¿Quién es Juanjo, quién es Vicente?
4: Pues yo soy Juanjo y
1: el Vicente. Ven para acá, ven para acá. Que también, la paella va bien, ¿no?
4: Sí, va bien. Lo hemos hecho todo ahí con la leña, todo con su agua perfecta, las almóndigas, las costillitas, el conejo, el pollo y pimiento. Ah. Y ahora después le daré ese toque para que coja la temperatura adecuada.
1: El toque mágico.
4: El toque mágico, sí, sí.
1: Que fer paella i nyenya és molt més difícil.
8: Molt més difícil. Han tingut que preparar-ho tot, escampar el foc, fer brasa i posar la paella damunt, i així està el professional que ha ficat els ganxos ben adequats i a fer una bona paella.
1: ¿Es de premi?
4: Es de premi. Yo creo que entre los tres primeros tenemos que ser, porque...
8: ¿Qué
1: vos faria més il·lusió? ¿El de millor paella o la presentació?
8: Millor paella.
0: Home.
1: Bueno, que son 100 euros a la butxaca.
8: Home, tú dirás.
4: El equipo toca madera somos. El equipo toca madera.
1: Toca madera.
8: Sí, home. Ya el digo yo que tengo que guanyar. Si no guanyem, es pequeña con pinche.
0: Tongo.
8: Algo más.
1: S'han enganyat.
8: L'Ajuntament algo por fet raro.
1: Vos ara se vos passa el caldo. Per culpa meua. Gràcies. Ahí està Juanjo i Vicent. I, bueno, podíem estar així 3 hores parlant perquè hi ha 10 paelles, alguns treballant, altres no tant. Espera't un moment, sí, rapidet, perquè parlàvem...
0: Tranquil, Dani, tranquil.
1: Amb els joves que estan fet, que bo, tira'm aigua a mi també, que sí que se va quemar una pistola d'aigua, un dia de broma, però bueno, ara després quan tenia la connexió que va ruixer de dalt a baix.
0: Això ara va dir, cuidau la tecnologia,
1: sí,
0: que si es banya malament.
1: En el 6 de la quinta del 2026, i així estan elles més arrimaetes de la part on està fent la paella. Vosaltres tastareu la paella, però millor que la facin ells, no?
9: Efectivament, nosaltres ara venim a menjar i a observar.
1: Observar que la facin bé.
9: Exacte.
1: Perquè menjareu totes.
9: Sí.

0: Sempre, eh? Ja, ja trobava faltar paper. jo trobava faltar jo això, que ganes de que tornares de vacances.
1: La paella sencera en el paellero.
0: Molt bé. Gràcies, Dani. Adéu.
1: Adéu.

0: era.
1: M'encanta esta cançoneta. Això només significa una cosa, i és que encetem l'agenda cultural. Però és que avui ho fem d'una forma molt especial, perquè l'encetem una activitat molt interessant, que és la Festa de l'Escaldà de Ròtova, que enguany compleix la seva 6a edició. El punt culminant d'esta festa se celebra este diumenge en el riu Rau de la Rogeta, on es farà l'escaldà, però al llarg d'esta setmana hi ha preparades diversos tallers, diverses activitats. Jordi Puig, alcalde de Ròtova, bona vesprada.
2: Bon dia, moltes gràcies per acollir-nos.
1: Gràcies a vostè per respondre'ns i per atendre'ns. Què tenim preparat al llarg d'esta setmana, alcalde?
2: Bé, el que hem preparat són un seguit de tallers per anar preparant eixa festa de l'Escaldà. Vull dir, tot són un seguit de tallers per anar preparant eixa festa de l'Escaldà. Vull dir, diferents tipus d'activitats que estan relacionades amb el procés de transformació del raïm en pansa per a viure el diumenge eixe moment, el moment en què es transforma el raïm en pansa, sinó per entendre també una miqueta el context. Vull dir, per exemple, van tindre el taller d'indumentària perquè la gent que vulgui anar una miqueta ambientada a l'època en què es treballava la pansa ho poguera fer, es poguera convoyar, preguntar dubtes, anar arreglant-se la roba en companyia de l'Associació de Jubilats i Pensionistes. Avui, per exemple, fem un taller de formalers, que eren unes caixetes menudes en què es presentava la pansa ben arreglaeta com un objecte pràcticament de luxe per a vendre a Anglaterra a través de Dénia.
1: Ah, que guai!
2: Així es presentava en caixetes i amb els seus cromos i amb les seves camisetes, que era paper de seda que m'ho embolcallava, però després hi havia diferents formats que es treballaven sobretot a la ciutat de Dénia, i entre elles hi havia caixetes de fusta de diferents grandàries en funció de la qualitat de la pansa, hi havia molt xicotetes de fusta, que es diuen formalets, aleshores, perquè la gent també conega aquest aspecte del comerç de la pansa, hem fet un taller.
1: A quina hora serà?
2: I a on? Serà esta vesprà a les 7:30 a la plaça Major.
1: Molt bé.
2: I a banda, la gent es podrà emportar una caixeta de coraeta.
1: Que guai, un record d'esta tradició, no? I a banda d'aquests dos tallers, ahir van fer la indumentària, avui és el de les caixetes, com es deien?
2: No. Formalets.
1: Formalets. Formalets. I al llarg de la setmana hi ha més tallers de cara a preparar-se per a la festa grossa del diumenge?
2: Exacte. Per a preparar-se de cara a la festa del diumenge o per a viure l'entorn del riu Rau.
1: Exacte.
2: Per exemple, demà hi ha una activitat que es diu la lluna al riu Rau, on farem una observació de la lluna a càrrec d'una entitat que es diu Planetario Itinerante, i anirem a poqueta nit, observarem la lluna, ens farà una explicació de com la podem observar amb aparells, i serà una manera de passar una activitat diferent en l'estiu, en esta setmana relacionada amb la pansa.
1: Vale, i aquesta activitat d'observar la lluna al riu Rau, quan serà, quina hora?
2: Serà el 19 d'agost a les 8:30.
1: Demà a les 8:30. Hem sentit com te ho xivaven per darrere, alcalde.
2: Sí. Així teniu un equip que estem cultivant de tallets.
1: Detalls, molt bé.
2: I la veritat que estem molt convoyats en les activitats que hem organitzat al voltant d'esta setmana. I, per exemple, el divendres en Espai Jove fem un taller d'ambientadors de raïm, també, perquè volem que la gent jove també s'impliqui en este fenomen de recuperació patrimonial i en este desig de conèixer les nostres

0: aquestes arrels, i també dins de la programació de l'Espai Jove hi ha activitats al voltant de la setmana de l'Escaldà.
1: Molt bé. Alcalde, que tenim de tot, el taller de la indumentària que va ser ahir, els formalets que seran avui, demà també les 8:30, més activitats divendres. Clar, però el colofó final serà el diumenge, i és que ho dic altra vegada perquè tenim un convidat molt especial avui també, que és Federico Artés, que serà el responsable de l'explicació de l'Escaldà de la Pansa. Federico, bona vesprada.
2: Bona vesprada, com esteu?
1: Molt bé, escolta, que jo vaig tindre el plaer d'anar l'any passat i és una explicació molt amena, ho feu molt xulo, eh?
2: Bueno, és que no fa falta forçar-se molt, perquè ho hem viscut.
1: Claro.
2: O ho hem viscut, doncs, dentro de tis.
1: Explica'ns... Clar, és impossible perquè la xerrada i l'explicació dura tot el matí, amb la que es pot escaldar ahir el raïm en directe, ho podem fer en les nostres pròpies mans. Però així, a grans trets, què és el que es compta en aquesta explicació de l'Escalda de la Pansa?
2: Pues bueno, el que és això ha representat molt en la nostra zona econòmicament, i resulta que, clar, no es pot oblidar d'una manera fàcil. Estem parlant de que representava un gran percentatge de la nostra economia. Això era, moltes voltes, el menjar de tot l'any. Hi havia que cuidar molt tots els detalls, des del que era el raïm en el cep, després el que era l'escaldat i recollida del raïm escaldat, sense que el temps mos fera mal, perquè a voltes el temps jugava en contra. I tenien que buscar solucions alternatives, sempre molt pendent des del moment que es collia el raïm, bueno, des del primer moment en què es feia en la mateixa vinya, fins després ja aquesta replegava. Una vegada replegat i deixat dalt de la cambra, ja no feia por res, perquè la pansa ja durava tot el que volíem. Sempre i quan estiguera ben conservat, clara.
1: Claro. Clar, el procés de... Clar, el que s'està escoltant, Clar, tot el procés era important des de que es planta, diguem, el raïm fins que s'escalda la pansa, però el procés que veurem en directe el diumenge és el procés d'escaldar la pansa. Com s'escaldava la pansa?
2: Pues bueno, una vegada ja el raïm ha replegat, això era una feina molt, molt a torrellom. Era el que participava tota la família i anàvem triant un poquetet les vinyes més avançades perquè era la manera de que no es llançara pedra. I llavors, segons estiguera la maduració del raïm, anàvem anticipant-nos perquè depenia de quina part del terme estava la vinya, s'avançava més o s'avançava menys la maduració. I llavors anàvem i estàvem tots pendents. És a dir, per la nit es parlava en casa i estàvem tios, nebots, cosins i tots ahí preparats per començar la temporada. Perquè la temporada podia allargar-se ben bé, a lo millor tot un mes. Era una vinya darrere altra i anar replegant tot i fent tot el millor possible. I ja et dic, la dependència a tots els fets era total, perquè qualsevol detall que s'escapara podia llançar pedra a la collita. Era molt qüestió d'estar centrat. I l'escaldar, pues, res, és una caldera, un fornal, la llenya a preparar, els indumentes del que és el tema de la sorrosca, perquè li donara color, la julivarda perquè cicatrisara millor, els tallets que li se fa el raïm quan s'escalda, i tota una sèrie de cosetes que totes estaven al voltant d'això. Anaven abocant a les cases anaven passant per dins de la caldera, anava bullint, i una vegada ja escaldat, s'escampava per damunt del canyís el més escampat possible perquè no es tocaren uns raïms d'altres i poguera aflorir-se en cas d'un contratemps ben escampaet. I en fi, són detalls.
1: Són detalls molt menudets, Federico, perquè, clar, si ho escaldes més segons dels que toca, ja mal. I si ho escaldes menys segons, també mal. No? És molt exacte, aquesta feina.
2: Sí, és una feina... És que els detalls són molt importants en tots els aspectes.
1: Que guai.
2: inclús el trobar-te a gust en el riu Brau i que estigueren les condicions necessàries perquè tots els que estigueren allà es trobaren ben arruixat, ben fresquet, tot ben averiguat, perquè es vivia una temporada llarga i, a més, amb molta alegria. No per res, perquè era la collita de tot l'any.
1: Claro. Menjàvem tot l'any panses, eh?
2: Sí, bueno... potser no en menjaven tantes, que són ben bones, però el que sí que he fet és conrear-les el millor possible perquè després del que havia dit Jordi, el posar-les a les caixetes i valgueren els màxims diners possibles en el mercat. Venien els compradors, tu tenies la mola a dalt de la cambra, la mola la tenies més o menys classificar segons la qualitat del raïm que havies tingut, i el comerciant anava, la mirava i te la valorava. I entonces ja dirà, pues este preu esta, esta, i envasar. Envasar volia dir, pues això, agarrar cabassos, posar-los dins, pesar-la, es pesava per quintals, i també, pues això, participaven pues, tots els que estaven a casa i els del comptat també, perquè era una feina molt, molt familiar.
1: Que guai.
2: I molt a tot rellum, eh? Jo vull fer la teua, demà la meua, després demà la de l'altre. Sí.
1: Que xulo, molt bé, Federico. Pues moltíssimes gràcies per contar-me. Escolta, que el diumenge, sí. Poden anar tots grans, menuts. Jo vaig anar l'any passat i això és una activitat familiar que poden, a banda d'aprendre moltíssim, passar-se superbé, no? És per tots i totes.
2: La veritat que sí. Per almenys els monatros intentem el transmitir-ho de manera que sigui agradosa i que la gent li pugui agradar, perquè no deixa de ser la nostra història d'on venim.
1: Així és.
2: D'ahir ha sigut part gran de la nostra economia.
1: Així és. Moltíssimes gràcies, Federico. Ens veiem diumenge, que jo no m'ho pense perdre.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Jordi, alcalde, encara estàs per ahir?
3: Encara estic. Escoltant-vos, a més, amb molt de goig, perquè sempre és un plaer escoltar a Federico, perquè sempre vas aprenent xicotets detalls del procés.
1: Així és. I, a més, un poble com Rotova que aposta molt per preservar aquesta història del riu Rau, del raïm, de la pansa, que ha sigut sempre molt important, no?
3: Exacte, sí, va suposar un fenomen importantíssim per a l'economia de Rotova, però actualment Rotova compta amb el Centre d'Interpretació de la Pansa. És una aposta per a dedicar un espai per a explicar en què va consistir i després que estem treballant en ell perquè la gent pugui conèixer el procés, però que pugui ser un espai on visca experiències com esta i com altres al llarg de l'any i on puguem treballar el món rural i la dinamització de l'economia en estos municipis.
1: Molt bé. Alcalde, que ens quedem sense temps, rapidíssim. El diumenge a quina hora és? És lliure l'entrada? És gratis per a tots?
3: Sí, el diumenge eixirem des de la plaça Major a les 8:30, o sigui que la gent pot arribar a Rotova en cotxe, aparcar al mateix poble, ens veiem a la plaça Major i anirem amb la música de Dolçainer i Tabal i la música de la Rotovense Musical en direcció al riu Brau, amb una bona mostra de raïm, amb una queta, i a les 9 tindrà lloc l'escaldar. I una vegada escaldem, tornarem al poble i a les 10:15 tindrà lloc un esmorzar popular i unes dansetes, per al qual ahir sí que cal inscriure.
1: Vale, molt bé, doncs pues ahir ho deixem. Jordi Puig, alcalde de Rotova, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Federico, gràcies, no sé si estàs per ahir també, però moltíssimes gràcies als dos.
2: Bueno, gràcies a vosaltres per estar en tota sola.
1: Ens vegem diumenge, gràcies.
2: Vale, salut.
1: Adéu. Nosaltres anem acomiadant este Hoy por Hoy Gran Dia en 17 minuts, a les 2:17, l'actualitat comarcal en hora 14, i nosaltres ens vegem a si mateix, a les 12:20 demà. Ens retrobem. Gràcies per estar ahí.
4: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.